João Gilberto nasquet en 1931 din l'estat de Bahia e morriguet en 2019 a Rio de Janeiro. En 1952 se fa conèixer a Brasil amb la cançó Chego de Saudade, que escutarem en fin d'emissió. En 1964 és reconegut internacionalment amb son interpretació de Garota de Ipanema, acompanyat per Stanguets.

Elsa Suárez és un cantaire brasilenco de samba. Nasquet en 1930 dins una favela de Rio de Janeiro, fuguet esposo del gran jugaire de futbol Garrincha e muriguet en 2022.

E aquí en entornat a par Joao Gilberto amb un de sus aires del mai conegut, chega de saudade. La saudade es definida d'un diccionari com un sentiment de delicioso nostalgio e un desir d'endacomai un omeno del languiment.